que treballes és per pagar-te el sostre, l'altre per sobreviure aquesta vida injusta. No veus ni la meitat del que el teu plat costa. Dones una jefe, una a l'estat, i per tu et queda el